0: mañanareu negro chena
1: paisa coagera namogoro
0: reu to Eldoret metaboinia 91.2 gukena FM ruibotop ruibaruhura ni idarere deinewa ikeria.